0: hacen las apliques y sos inune.
1: T'escupit ja, Penicem? Treix la llum que Dios... Joder!